0: A Judith Niederman.
1: Quizá irá al camí del bosc. Qui no caurà si tot és fosc.
0: O al niño del Che.